0: besseguichen los temps, aquest muri, a set bade, en tous temps que serà bio, qui nos que sien de las revolucius.
1: Ras zmanit mbeddel, ras wadi mthwaira dilal, mkoul l'waqtathi des sewad, ras akken vedel l'uchrel.

Escuto, la libertat e sus la Talbero e la Talbero e sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.

La dreta, l'aznarisme, la CIA, la National Endowment for Democracy, tots van perdre quan tot el poble de Venezuela es va aixecar contra el cop d'estat. I aquí diu que s'ha acabat la història i que no assistim mai a victòries populars contundents, s'amarguen. Hi ha llavors d'esperances farcides arreu i el 14 d'abril de 2002...